Nu städde in när jag gick i Jerekoljovnen och han var på Jerekolvare och så sprang efter räven och tog kräven i hallen och slog igen och så regnade efter andra räven. När det montade jag i kastan, Jerekoljovna, la la la la la la, Jerekolvare svevarna sig fajt och fyra, Jerekoljovna, la le, jo ja. Rävarna säger pajta uppe, jag kör skriken, känga i kahua, maskin uppe, rävan tar vasta, tallera, kera, sig och många den uppe, jag gör sig län, jag iske patsil, kärkeran uppe, rävan tar län, jag iske kärke patsil, jag gör mina ästa, kera, sig ja, jag iske kesa, patsil, dan, jag rävan har uppe, jag kör sig pasti, många pärla, jag rävan. Jerekoljovna, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la